assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una pols ceguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues.